0: Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina,
1: Dina, Dina, Dina, Dina, Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina, Dina,
2: Dina,
1: Dina, Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: Dina,
1: Dina,
2: D